Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.
4: Ja comença a fer-se clar.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: cançons com aquesta, Talk to You.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Un enorme descobriment que ens arriba des dels Països Baixos, d'aquesta parella de neerlandesos que s'anomenen o es fan anomenar Another. Així comencem una horeta, nou matí de dissabte. De fet, són les 10. Salutacions de part de Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
4: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
5: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
4: i li traslladarà les teves preguntes.
5: Cavalla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
4: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
5: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
4: i Estrella Damm.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 44.982. 44982.
6: Sèrie
7: 97.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
9: Quina ràdio escoltes?
8: No pengis. Aguanta. Agafa aire i crida ben fort. Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105! La Mercè de RAC 105
1: amb teràpia de xoc.
10: Sense tu jo no puc.
8: El 25 de setembre.
4: Des de 2:15 del vespre.
8: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: L'any passat va estar marcat pel retorn de Bruno Mars, que amb dues cançons va demostrar de què és capaç de fer segurament la gran balada de l'any amb Lady Gaga, el Die With A Smile, i alhora, poc més tard, fer una de les cançons més animades de la temporada, com és aquest APT.
1: La teva música amb Víctor
0: Guerra. Un artista 100% polifacètic, evidentment Bruno Mars, com molts dels que et proposem, evidentment aquí a La Teva Música, i és el cas de la següent convidada, Rei. De fet, va començar la seva trajectòria posant-hi veu a les cançons dance, electròniques. Doncs bé, ha canviat el seu estil, se l'ha fet seu, oi tant? I hem de dir que li queda perfecte. Això es diu Where Is My Husband?

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

una cançó nostàlgica, melancòlica, carregada de picitat també. Forever Young, la mítica d'Alphaville, ara... amb el toc personal de David Guetta. I és que els temps canvien, això és indiscutible. I clar, ara sembla que no sabem anar enlloc sense el Google Maps. No sé tu, però si a mi em diu el Google Maps que giri a la dreta i a la dreta hi ha una porta, jo vaig per allà, em carrego la porta. No, fora bromes, és força evident que necessitem el Google Maps o el Waze o el que sigui. I d'això parla una mica la següent cançó. De fet, novetat musical en català. Debut en RAC 105, Gorra Neta. Amb això que es diu Marta. Em desperta una...

com reviure un clàssic. Sembla fàcil, però no ho és tant. Segurament la gran virtut d'aquest productor australià que s'anomena Cyril Stamblinin. Seguim avançant, nou matí de dissabte, de seguida The Weeknd, Save Your Tears, abans per molts la que ha significat la cançó de l'estiu en català, Mama Duixa. I Joan Dausà, Papi, posa'l al disc. Veus

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.

0: per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
2: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
3: Ei, jo també em mor de ganes de que

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: El 4, el 25, el 30, el 32 i el 33. I els sols, el 4 i el 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: La Mercè de RAC 105
4: amb Marcos.
5: No, és pistatxos, diu pasto.
3: El 25 de setembre.
4: Des de 2:15 del vespre.
3: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

al cor de Camila Cabello, a l'Havana, arrels cubana. Recordem que té la cantant també nord-americana. Havana, va, Rack 105. Yeah. Per donar-li el play al que és un dels grans èxits internacionals del moment, en part també per la empanteta, com aquell qui diu, que li ha donat la pel·lícula Spider-Man. Parlem del nou èxit dels Tame Impala. Sona Rack 105 i es diu...

0: Aquest és l'últim cap de setmana de la gira d'Aitana per Espanya. Ahir va tocar, ja va cantar a Bilbao. Avui, de nou, concert al Vizcaya Arena. I a partir d'aquí, què? Doncs a creuar l'Atlàntic.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Coses habituals en superestrelles. De fet, el 17 d'octubre, a Bogotà, Colòmbia. Després passarà per Xile, per Argentina, per Mèxic, per Nova York i a Miami Beach, quasi res. Aitana, per començar nova hora. Les 11 ja d'aquest dissabte, ara el ritme dels Figaflowers. Bon dia. Mama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albenis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1 euro amb 80. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
5: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
6: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
4: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
5: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
6: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
7: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
8: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini deuets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
9: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
9: O bé aquesta?
11: Diumenge sense drama.
10: I què me'n dius d'això?
11: Segurament t'estimo.
9: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
9: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
9: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
14: This is Teddy Swim.
15: Give it up for Teddy Swim.
16: Això és RAC 105.
9: No podràs canviar d'emissora.

quedat demostradíssim que el Lose Control no va ser casualitat, que el talent d'aquest home és descomunal. Després va arribar el Bad Dreams, el The Door, i aquesta és la més nova de ja un consolidadíssim Teddy Swims. Mr. Know-it-all, aquella persona que ho sap tot. Mira, nosaltres no sabem si Bruno Mars i Karol G estan sortint. Hi ha molt de fum, hi ha molt de rumor, després del seu èxit Still i de Se'ls ha vist així a caramelades. Però clar, com per dir-li que no a Bruno Mars, si et canta aquest Grenade a cau d'orella.

aquest senyal. No serà que no hem donat senyals del concert que tenim el divendres vinent. A l'Avinguda Maria Cristina, a la Mercè de RAC 105, allà hi seran també els Amics de les Arts, amb aquest Segurament t'estimo, i amb tantes altres, que sembla ara que només tinguin aquesta i no. Tinc moltes ganes de gaudir en directe del Jean-Luc, de Louisiana, del 433, vaja, serà per cançons. En fi, seguim endavant, canviant d'estil i recuperem un clàssic de Lee Kelly, recordant plegats aquest I Follow Rivers.

0: veure que xèvere.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
4: Ui, què et passa?
5: Uf, una estrebada al bessó.
4: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
6: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
7: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
8: Unim un poble, ja sona el pas doble.
1: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
1: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
12: El Matina Codina, el feu vosaltres.
13: Ei, bon dia.
14: Bon dia, Matina Codina.
15: Hola, matiner.
16: Bon dia, Matina Codina.
15: Tenia un bon dia.
17: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires. Bon dia, codinaires.
18: Vinga, va, som-hi.
19: Bon dia, matinero.
20: Vinga, va, bon matí.
15: Un petonet.
21: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
12: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.
1: La Mercè de RAC 105.
12: Amb Maria Jaume.
22: M'agradaria ser una Maria.
1: El 25 de setembre.
12: Des de 8:45 del vespre.
22: Festa i drama, festa i drama.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Una cançó que pot fer que et deixis la veu, que cantis, que saltis i també que ploris tot junt. Amb aquest Amb qui estaràs és la nova cançó, col·laboració de fet entre Ginestà i Nil Moliner, capaços de tot i més, i una de les grans en català, seguríssim, les properes setmanes i mesos. Te la proposem a RAC 105 per donar pas de seguida al més nou d'Eugel, novetat electrònica amb Ultranaté, Moving to the Sun. Abans es passa Miley, a seques. We were good.

El falset sempre impossible d'Adam Levine, el líder dels Maroon 5, una de les formacions que més ha sonat i de llarg les últimes dècades aquí a RAC 105, en part per èxits com aquest Sugar. Vinga, i més música, la que us espera de seguida. Alfred García, evidentment, també s'hi passa amb el seu Els teus ulls. Abans, tot el contrari. Una formació que debuta recentment des de Noruega. Són tres productors sota el nom de The Bausa. Un èxit estel·lar a nivell europeu, això que sona a RAC 105 i es diu Magnetic.

0: Olivia Rodrigo, mig catalana ja.
1: La teva música.
0: Catalunya sempre la rep amb els braços obertíssims a la californiana, el Primavera Sound, el Barça, amb el Clàssic del Madrid i el Palau Sant Jordi. De fet, ja amb 4 dates més que apuntades al maig del 2027, que s'omplirà de gom a gom per rebre, com et dic, a l'americana. I per començar, nova hora amb aquest Drop Dead i amb tantes altres. No et moguis massa, que arriba Jason Derulo amb el seu One to One Me. Bon dia!

0: fer sol.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Tradició, cultura i natura en família.
4: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
5: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
8: No, és pistatxos, diu pasto.
6: O bé aquesta.
9: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
6: Teràpia de Xoc.
11: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
13: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
14: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
15: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
16: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
17: Ei, jo també em moro de ganes de que arribis

De Barcelona, passant Santo Domingo, Rosalia, i també passant per Plaça Catalunya. Bàsicament perquè no ho he parlat amb l'Arnau Mulet encara, no ens hem preparat la sessió, però home, segurament sonarà Rosalia. Amb aquest despetxar, recordo demà de 9 a 12, allà hi serem l'Arnau Mulet i un servidor amb el ritme i els èxits de RAC 105 per acompanyar tota la gent que arribi de la Bimbo Global Race, la cursa de la Mercè. Potser són aquesta, qui sap? Tame Impala.

0: davant.
1: Al davant els tindrem. Vaja, si sou dels primers en arribar, recordo l'obertura de portes és a 8:45. La Mercè de RAC 105 aquest mateix divendres. Aquesta no hi faltarà, diumenge sense drama, amb els Catarres. Amics, amigues, és dissabte, cap mena de drama tampoc avui. Bona música, bons aliments, això sempre, eh? A gaudir dels teus i tot ben acompanyat, barrejat i mesclat amb la bona música de RAC 105, amb tots els èxits de la teva música. Aquest indiscutible dels grans a nivell dance del 2026, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
5: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
2: Iaia, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí, sí que puc.
4: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Dona un toc dolç als teus dies amb el raïm blanc origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
8: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
9: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
10: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
11: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
12: Potser aquesta?
11: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
12: I què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
11: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
11: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
11: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
11: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
15: Matina Codina Best Moments.
16: Hem fet una cançó pel Barça per aquest inici de temporada espectacular. Sí, gol!

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

la majoria de ventiladors han quedat segurament guardats als altells de cada casa o a l'habitació de convidats, no? A l'armari de l'habitació de convidats. O al pàrquing. No sé, on guardes tu el ventilador d'un any a l'altre? En fi, el que mai guardem és aquesta cançó de Banda Neon. Buhos, bon DJ, continua sent un dels grans èxits, evidentment, aquí a casa nostra, a Catalunya. El ventilador va a RAC 105, donant pas a Kylie Minogue, una altra de les artistes absolutament incansables, l'australiana. En aquest cas, amb el seu Padam.

els Maroon 5 i el seu Maps. Algú de vosaltres encara té un mapa a la guantera? Però un mapa de debò, físic, d'aquells de paper que doblegaves, saps? Que els guardaves allà. No sé si algú encara té un mapa al cotxe. En fi, si el tens, hi ha dues opcions. Una, és que ets un guarro o una guarra. I l'altra, és que ets un romàntic. O romàntica. Espero que sigui aquest el cas, d'acord? Si tens un mapa a la guantera del cotxe. Seguim amb els detallets. Això es diu Era això. Perduts

0: De setmana demanen el dance. Vaja, com a mínim, petita dosi de dance sempre ha de sonar un cap de setmana, un dissabte al matí, i en aquest cas amb una de les grans sensacions, fenomen mundial, Another.
1: La teva música amb Víctor
0: Guerra. I aquest trencapistes que es diu Talk to You, amb un toc així funky, un toc disco, en fi, té tots els ingredients perfectes per gaudir d'un cap de setmana carregat d'èxits i de novetats. De fet, una de les grosses, ahir Miley Cyrus va treure disc, Miley, de fet, i la cançó que dona nom a aquest treball es diu Bass Persuades. Sona just després d'aquest mossego dels Figaro.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
3: Això no ho diu ningú.
2: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
4: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i 4 varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
7: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
7: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona.
1: Organitza
7: l'Ajuntament de Tarragona.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen Espanya a un preu imbatible de 5 euros amb 89 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
13: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
14: Potser aquesta?
13: O bé aquesta?
15: Diumenge sense drama.
14: I què me'n dius d'això?
15: Segurament t'estimo.
13: Tot i que aquesta altra...
14: M'agradaria sa memòria.
13: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
14: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
14: Marcos.
13: Els Amics de les Arts.
14: Maria Jaume.
13: Teràpia de Xoc.
16: Com dius?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
17: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105.
13: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva.

Avui finalitza la seva gira per Espanya i Tana. I a partir d'aquí, a les Amèriques, a partir del mes vinent, a Colòmbia, Xile, Argentina, Mèxic, Nova York, Miami, vaja, una artista absolutament internacional, la catalana. 6 de febrer, la deixem enrere per donar pas a un altre artista català. De moment, local, com és Marcos, que per cert ha fet una de les cançons de l'estiu i la podreu gaudir en directe aquest divendres a la Mercè de RAC 105.

Els Coldplay, que ja ho havien deixat caure més d'una vegada, però ara ja ho han fet oficial. Han anunciat que el 2027 estarà carregat de dates, encara per descobrir, i quan dic dates vull dir concerts, i esperem que vinguin a Catalunya per cantar cançons com aquest We Pray. I el que hem resat molts i moltes, sobretot els fans dels Sidderland, és que facin una nova cançó, i és que l'èxit del Tututurú va ser bestial. Doncs bé, ha tornat el Trident barceloní amb una nova cançó que ja sona aquí a la teva música, a RAC 105. Aviam! RAC 105. Arriba amb força, ja t'aviso, es diu L'Última. Hey.

petites alegries que ens va donar aquesta cançó va ser, sense cap mena de dubte, la cançó de l'estiu a càrrec de Karol G, Si antes te hubiera conocido. Una Karol G, doncs home, ha canviat una mica a nivell musical. El seu últim disc és més tranquil·let, més pausat, carregat de balades. Una Karol G més sentimental, la colombiana, més nostàlgica, no sé, més nyonya, en fi. Hi ha èpoques per tota la vida, no? I en canvi, Joan Dausà segurament està en una època molt i molt alegre. I així es deixa veure amb aquesta cançó, Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrebada al bessó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
4: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrebada al bessó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
4: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Que farem una ronda d'àudios dels oients, no?, amb les cacofonies al so del divendres. Hem dit, demostreu-nos que sentiu el divendres a les venes i al cos.
8: Vinga, nois, me cago en el divendres!
9: Por fin es viernes, tú!
7: Sí, per això,
9: endavant.
8: Divendres
7: hòstia.
8: I cap a casa i a
7: celebrar. A disfrutar. Hòstia! Clar que sí, hòstia, l'eufòria, eh? Es nota, eh? Traspua l'altaveu, eh?
10: Bon dia, Codina. Doncs mira, jo soc la Gina i estic superfeliç perquè avui començo vacances.
7: Oh, quina ràbia.
10: Així que...
7: Bueno, feliç per tu, eh?
10: Ara em toca a mi. Vinga, bon dia.
11: No calia que està anant la Gina.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: El so de RAC 105.
12: RAC 105
1: evoluciona.
12: RAC 105.
13: Què?
1: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
13: Més moderna.
1: Més potent.
13: Més potent.
1: I amb tres noves notes.
14: Però què locura és esta?
1: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
13: Renovat.
1: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
0: La Mercè de RAC 105.
6: Amb els Catarres.
15: Diumenge sense
0: el 25 de setembre.
6: Des de 8:45 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
16: Hey guys, this is Bruno Mars.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
17: I'd risk it all for you.
0: RAC 105.
1: La teva música.

0: La cançó es diu Friday, però està feta, per suposat, també pels Saturdays, com és el cas.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: I després de 4 hores acompanyant-te, ara, doncs, haig de tocar el 2, no massa lluny, que recordo que a partir de les 9 els amants del So Dance i la música Remember tenen una cita amb un servidor. Nova edició del Ritme de la Nit, edició dissabte. I ara, d'aquí res, a partir de les 2, s'hi posa l'Arnau Mulet, a qui personalment li dedico aquesta cançó que sé que li agrada especialment, amb DJ Goja i Jason Derulo plegats per fer una de les sensacions, també d'aquest estiu, que en breu ja deixem oficialment enrere. Es diu Mi Chico, sona RAC 105. Adéu-siau!

animats aquesta nova hora aquí a RAC 105 amb aquest que és un dels èxits d'aquest estiu. La teva música amb Arnau Mulet. Vinga, va, salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem, acompanyant-te, com sempre. Bona música, bon rotllo, bon ritme. És el lloc correctíssim. Per tant, Nissa, t'acudeixi. Tocar el dial. Ara mateix, passen per aquí. Oques grasses. Estan a punt de fer els seus 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic i veurem com sona aquesta per últim cop. Ganes i no ganes de sentir-ho, la veritat. Es diu Sort de tu. Comen

És una de les grans veus més importants del món en aquests moments, és Teddy Swims. Amb el seu gran èxit, Mr. Know It All, que, per cert, parla doncs d'aquell moment que et penses que la relació no anirà bé, per tant, no dones el 100%. No li dones l'oportunitat, no només a aquella persona, sinó a la relació, perquè et penses que ja ho saps tot. Doncs a vegades s'ha de donar, eh? Perquè, com diu Kelly Clarkson, el que no et mata et fa més fort.

directament des de la capital d'Osona, des de Vic, es diuen My Hallies, i ens han presentat aquesta grandíssima proposta que porta per nom Ballo Sense Tu. Sona d'escàndol, això, eh? Ens sentirem a parlar. Apunta't bé el seu nom. I a veure, ahir va ser el primer dels concerts que farà Shakira per finalitzar aquesta gira al seu estadi de Madrid. I ara és el moment d'escoltar una d'aquelles del record de l'artista. La coneixes sobradament, es diu Hips Don't Lie. Shakira, Shakira.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Diu Cat C i és novetat a RAC 105 amb això que es diu Animal, però t'he de dir que hi ha la mà d'Ed Sheeran i es nota força, almenys jo ho noto molt en aquesta producció. Va, continuem avançant. Ed Sheeran, pel que sabem, no ha posat la mà a la que ve ara mateix, eh? Tot i que per assegurar-ho hauríem de parlar amb el Mamaduixa, però jo diria que això sorgeix directament d'ell. Riquiti.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquiti.

Ara el tenim molt enamorat, molt romàntic, amb el seu nou treball, però fa un temps ens presentava animalades com aquesta al costat de Mark Ronson. Estem parlant de Bruno Mars, amb això que es diu Uptown Funk. Va, moltíssima atenció perquè el ritme no s'atura. Ara amb una novetat que segur que has sentit perquè a les xarxes això està circulant a tutti pleni, que diuen. Estem parlant de la nova de Ugel. Porta per nom Moving to the Sun. Ja veuràs, ja. Que és que, a més, està al costat d'Ultranater.

0: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
0: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
2: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.

0: ciudad, en busca del mar. Jo crec que està parlant de Barcelona, no? O què?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Ella és Nil Moliner amb aquesta grandíssima proposta que es diu M'acuerdo de ti i que, en fi, ens serveix per començar aquesta nova hora animadíssims, clar que sí, home. I ara és el moment de Rihanna amb aquest clàssicot S.O.S.

tot surt a la primera. No ens hem de desesperar. A vegades les coses volen temps, volen delicadesa, volen doncs anar entrant a poc, i és una mica el que ens va passar amb aquesta cançó, que al Festival d'Eurovisió li va anar molt malament i després s'ha convertit en un dels seus grans èxits. Snap, Rosaline. Que dona pas a Ray, Where is my husband?

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, lo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
15: no cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
0: A RAC 105.
15: Merci, besito.
0: RAC 105.
19: Sempre apostant per la música en català.
20: Ja comença a fer-se

Ara, home, una mica d'alegria en aquest dissabte aquí a RAC 105 de les mans de Catarres, amb aquesta meravella que es diu Diumenge Sense Drama, que em va perfecte per recordar-te que el proper dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina tenim festassa, eh? Festassa de les grosses a la Mercè de RAC 105 amb els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Marcos Amcà i ells també, evidentment, els Catarres. El dubte que tenim és si vindrà Dua Lipa o no. Li hem enviat la invitació i esperem que ens respongui. No sé, tenim el camerino preparat. Dua, quan vulguis.

si vols marxar, marxa. Però no t'emportis el ventilador, eh? És una mica el que diuen Búhos, Banda Neon i Mon DJ en aquesta grandíssima proposta que es diu El Ventilador, precisament, i que ha sigut una de les cançons de l'estiu en català. A veure, l'altre dia, el 14 de setembre, Taylor Swift va anar a veure el seu marit, Travis Kelce, en un partit de la NFL. Què passa? Que allà l'estadi va coincidir amb Tom Cruise. I van estar parlant. Internet ha fet de les seves. Els hi ha llegit els llavis. Hi ha tota una classe de teories conspiratòries al voltant d'aquesta conversa que encara no he tret l'entrellat.

Jo sempre que escolto aquesta cançó em veig a mi mateix al mig d'una carpa amb una cosa fresqueta a les mans, ple estiu, i sonant de fons aquest Kevin Little, Turn Me On, un d'aquells Remember en majúscules, que mira, ens deixa a les portes de proposar-te una novetat. Es diuen Bru. Talent de casa, talent de Catalunya, música feta i pensada en el nostre idioma i que sona d'escàndol. Apunta't als bé, eh? Això es diu The

0: Talk to you, Another.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Una de les cançons de l'estiu, sens dubte. Música electrònica que, escolta, ens entra la mar de bé per començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ara és el moment de Rosalia. La única cançó que ens ha presentat íntegrament en català. Es diu, evidentment, Milionària. Va, benvingut, ets a RAC 105, ets a casa.
3: La Rosalia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
3: Actualment no pots canviar d'emissora.
4: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
6: I'm Levirin. I'm
7: Benson Blue. This is Dua Lipa.
8: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
11: No, els pistatxos, diu pas tu.
0: O bé aquesta.
12: Diumenge sense drama.
10: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra...
13: M'agradaria sa memòria.
0: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
15: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
16: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
17: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
18: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
19: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
17: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
18: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
19: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
0: Matina Codina Best Moments.
4: Torna el hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
20: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
21: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
22: Me parto.
20: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
21: Eso es agradable. Muy buena la
4: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
19: Aquest és el so.

Resulta que Netflix va apostar per la cançó original de Running Up That Hill de l'any 1985 de Kate Bush i, al cap de poc, Kim Petras va dir, a veure, vaig a fer una versió d'això, a veure què passa, no? Evidentment, doncs, es va convertir en un èxit internacional perquè és que l'original ja estava escalant les llistes. Va entrar ella i es van quedar amb aquesta. Sona molt i molt bé a través de RAC 105 i ara la col·laboració entre Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu...

aquesta cançó hi ha una frase críptica que diu que vol muntar una festa com Paul McCartney. Diu que Paul McCartney feia unes festes llegendàries. Jo això no ho sabia, la veritat. És Miley Cyrus amb aquesta que es diu End of the World, sonant aquí a RAC 105. I ara anem a per una cançó en català. Ell es diu Ivan Herzog i la nova proposta és...

Suposo que l'original la recordaràs, no? El Dragostea Dinté. Ens vam fer un fart també de cantar-la sense saber exactament què deia. En aquesta ocasió, més o menys, entenem la lletra. Alguns menys que més. És el meu cas, però en fi. Es diu I Don't Wanna Wait i la signa ni més ni menys que David Guetta amb One Republic. I ara, papi, posa-la al disc. Peus a la...

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
2: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
3: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
4: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
0: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
8: No, que els pistatxos diu pas tu.
6: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
10: M'agradaria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
6: Teràpia de Xoc.
11: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
13: Matina Codina, Best Moments.
14: És la trucada de llet nostra i sempre es fan unes preguntes relacionades amb la llet. No sabem per què, sempre acabem fent-les. Sí. Aquest oient se li va fer una pregunta tan estranya que alguna cosa va explotar.
15: Perfecte, t'agrada la llet, Josep?
16: Sí. Jo m'encanta
15: fil de vaca, sí, tu ets pagès, t'has amorrat mai a la mamella d'una vaca directament? Joder, o no?
14: Ostres!
17: Buena pregunta.
16: Jo a la mamella d'alguna vaca no, però d'alguna vidella potser
14: sí. Ja sé per on va.
15: Entenc que això, és a dir, una visa navegant. No,
18: què és això?
15: Una visa navegant.
18: No, i hace pum!
15: No ho feu perquè...
14: S'ha explotat.
19: Això és que ha begut massa llet.
14: S'ha excitat.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
20: No pots canviar d'emissora.
15: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
20: Quins seran els èxits del futur?
21: El Malibirin.
22: Benson Boone. This is Dua Lipa.
23: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música.
0: RAC 105.
6: La ràdio dels teus artistes preferits. La...

Té una capacitat de fer-te treure un somriure en qualsevol moment i qualsevol situació que poca gent ho pot dir. Ell és, evidentment, Nil Moliner, amb aquesta que es diu Mi Religión, que jo vaig marxant. Salutacions a l'Arnau Molet. No et moguis, perquè s'hi posa l'Enric Font. I abans és el moment de Dràcula, Tame Impala i Jenny de Blackpink.

0: novament de la proposta que ens porta Miley. És el seu retorn, després de Flowers i tot allò. Ens porta això, Bass Persuade.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Hola! Vinga, va, uns minuts que passen de les 5 de la tarda. Així arrenquem la maquinària d'aquest dissabte amb ganes de gresca, de festa i el que faci falta, tu. Vinga, ja, parada per aquí. Una bona proposta d'en Joe, sí? Joe Carey. Era beginning. Abans ens quedarem amb el Ginestar. Tot el que ens queda.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
4: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
6: No, és pistatxos, diu pas tu.
4: O bé aquesta?
7: Diumenge sense drama.
5: I què me'n dius d'això?
7: Segurament t'estimo.
4: Tot i que aquesta altra...
8: M'avorraria sa memòria.
4: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
5: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
4: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
5: Marcos.
4: Els Amics de les Arts.
5: Maria Jaume.
4: Teràpia de Xoc.
9: Com dius?
4: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
11: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
12: Doncs vés a Mr. D.
11: Mr. D?
12: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
13: Unim un poble, ja sona el pas doble.
14: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
15: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
16: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
17: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: Teddy Swim. Give it up for Teddy Swim.
2: Això és RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.

les més recents que ens porta en Teddy Swims, un tio que jo el veig pel carrer i surto corrents, perquè tot tatuat, que fins i tot el cap, és una cosa, bueno... Però això sí, crea molt bones cançons, com per exemple aquesta, Mr. Know It All. Vinga, va, que continuem amb més. Com sempre, és un plaer estar al teu costat acompanyant-te, facis el que facis, estiguis on estiguis, aquí connectat, a RAC 105, amb la teva música i amb bones referències, com per exemple aquesta, una de les que recuperem de tant en tant, és el so de Capital City, s'anomena Safe and Sound. Va, foli fort.

també estarà amb nosaltres, serà una de les protagonistes de la Mercè de RAC 105 el pròxim divendres, recorda, a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina, la Mercè de RAC 105, amb Maria Jaume, que ens portarà festa i drama, bé, més festa que drama, jo crec, eh? A més, recorda que no estarà sola, també hi seran els Catarres, els Amics de les Arts, en Marcos amb Camp, fes tuqui-tuqui. Yeah. I a més, els Teràpia Xoc, no hi faltis.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
2: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
5: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
6: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
5: i li traslladarà les teves preguntes.
6: Que balla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
6: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
5: i Estrella Damm.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb els Amics de les Arts.
1: El 25 de setembre.
5: Des de 2:15 PM.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Proposta que ens porta Adela. S'anomena Ain't in LA, una d'aquelles que no deixa indiferent. També ens agrada repassar-la aquí amb la teva música. RAC 105, avui dissabte, tampoc ens la podíem deixar. Vinga, va, seguim amb moltes més. Sempre és un plaer estar al teu costat. Salutacions a Rick Font. Let's go. Let's go. Va, preparat, perquè per aquí tenim una d'aquelles històries ben xules. És la nova de Hugel, al costat d'Ultranaté. Una que ha triomfat molt a les pistes de ball, eh? Ja t'ho dic. Moving to the Sun, això en una estoneta. Abans ens quedem amb l'Aitana, mítela.

És el treball de Shakira, una d'aquestes mítiques que també hem ballat, hem gaudit i que de nou fem sonar aquí a RAC 105. És la Loba. Au! Ai, mare meva. Va, que seguim amb moltes salutacions a l'Enric Font. El tanto perquè és moment de punxar-te una de les que ha sonat molt aquest estiu. El so de DJ Goja, al costat de Jason Derulo, s'anomena Michico. Va, puja volum.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Quan li dius a algú, ai, que mono el teu nen, i diu, espera, tinc més fotos. I treu 70 fotos del nen fent res.
2: Descarregant fotos del núvol. Que
3: no cal, no cal.
1: Quan algú et diu que has d'escoltar una cançó i te la poso sencera, 4 minuts i mig de cançó...
2: I què et diu? Que aquest sóc jo també. Escolta bé la lletra.
1: Sí, o que...
2: Escolta bé.
1: I la vas parant, no? Ja veuràs ara, ara. Quan et trobes algú al transport públic que tu no vas amb els teus auriculars i et trobes algú que tampoc és tan col·lega i estàs obligat a fer les 10 parades... Parlant amb aquesta persona que no t'interessa.
0: Duríssim. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: mira que és tendre. Una d'aquelles cançons que jo m'arrenco a ballar, eh? I un dia ho faré davant de tothom, ja veuràs. Això en una gira 105, posaré aquesta i començaré a ballar així un ritme ben dolcet amb Bruno Mars, eh? Risky Tall. Si és que, Déu-n'hi-do, com anem avui. Ai, ai.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Hello! Vinga, va, uns minuts que passen de les 6. Seguim amb moltes més aquest dissabte, acompanyant-te, com sempre, per el que facis, estiguis on estiguis, animat a tope. Quin canvi més radical, no? Sí. Doncs espera't, perquè tenim aquí unes preparades. Com, per exemple, aquesta, una de les mítiques. Això l'hem ballat unes quantes vegades. I, a més, la fem sonar cada 2x3 també a les festes, perquè és un trencapistes. El so de Gala, una dels 90, que de nou sona amb força. Freed from Desire. My love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Unim un poble. Ja són el pas doble.
5: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
6: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
7: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
8: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
3: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
4: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
2: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
3: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
4: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
5: La Mercè de RAC 105
4: amb teràpia de xoc. Sense tu
5: jo no puc. El 25 de setembre.
6: Des de 2:15 del vespre.
5: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

que s'enganxa a la història de David Guetta, en aquest cas, al costat d'Anne-Marie i companyia, agafant l'essència de Hathaway, eh? What is love? Can it be more now? Sí, canto perfecte. Ai, mare, no m'ho tingueu en compte, sisplau. Va, seguim amb més. Avui dissabte es nota, eh? Gresca, xerinola, a més, aquesta nit farra. Almenys jo, que estaré per Sant Feliu de Codines, ja veuràs. Aliarem molt fort. Va, que en tenim moltes per aquí, sí. En una estoneta, el so de Sabrina Carpenter, so descarat de la nord-americana, ens porta el seu espresso. Qui ho diria, que va sortir de la factoria Disney? Va, abans, mira, la nova que ens porta Tame Impala. Ho està petant amb això.

que també estaran amb nosaltres el pròxim divendres a la Mercè de RAC 105. Quines ganes, tu! Recorda, a 8:45, vinguda Maria Cristina. T'esperem allà. Ens cantaran temes com aquest, diumenge sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia, evidentment. Estaran amb els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb K, amb Fastuki Tuki. Ai, sí, per festa, les que et muntem sempre aquí, amb la teva música. Vinga, va, que arriba Taylor Swift amb Opa.

0: música.
1: RAC 105.
0: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrebada al bessó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
4: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
8: No, els pistatxos, diu pas tu.
6: O bé aquesta.
9: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
2: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
6: Teràpia de Xoc.
2: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
4: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105.
0: On sona el millor dels millors.

la cançó oficial dels entrepans de salami, una mica. El so de Hugel, que triomfa arreu del planeta i també en programes com el Ja Tardes, que la demaneu sovint. Jamaican bam, bam, bim, bam, bim, bam, bim. Ai, tela. Avui estic animat. Va, en una estoneta, mira, qui ens animarà és Marcos amb camp, una mica de fastuqui-tuqui. Ja veuràs. Abans ens quedem amb Dua Lipa i el seu Love Again.

aquelles delícies musicals que sempre, doncs, venen de gust repassar. És el so dels Coldplay amb aquest Sky Full of Stars que anem avançant aquesta tarda màgica de dissabte. Amb un servidor, l'Enric Font. Va, que seguim amb moltes. Al tanto, perquè anem amb una de les més recents que tenim per aquí, a càrrec de Gorra Neta. Es diu Marta. Em desperta una...

0: mira que ens motiva i mira que la ballem. Una d'aquelles cançons que ha triomfat arreu del planeta també ho ha fet aquí, a RAC 105, evidentment, al so d'Another, amb aquest Talk to You. Oh, yeah!
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga, amb aquesta que hem començat una altra horeta amb tu aquest dissabte. Salutacions d'Enric Font. Hola! Què patxa? Va, uns minuts de les 7. El tanto perquè de seguida per aquí una de les cançons que més ens flipa, el so de l'Aitana, superestrella, com està triomfant. Entre altres, també, mira, recuperarem l'essència de Pink amb un clàssic ja, So What? Oh, yeah! Però abans, mira, una de casa nostra que també ens ve de gust. El so de Triquell, que ens porta jugular.
3: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
5: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
6: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
7: Doncs vés a Mr. D.
6: Mr. D?
7: Sí, Mr. D, al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
8: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
0: La Mercè de RAC 105
12: amb Marcos.
0: El 25 de setembre,
12: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

mira que amb les pluges d'aquests dies ja ens ha vingut la bajona ja, i ja s'ha acabat. Sí, no volem que s'acabi, però que no s'acabi, ja. Ai, els Picaflauers, que posen el punt musical també d'aquesta tarda de dissabte aquí amb la teva música. Hola! Va, seguim amb moltes més. Sempre és un plaer estar al teu costat. Salutacions a Enric Font, hola! Va, que arriba Alex Warren, Little, amb Fever Dream.

0: és el so.
1: RAC 105.
2: RAC 105. La teva música. I wanna...

que ja és mare. Estem parlant de Lady Gaga i jo tinc una pregunta. No sé si li deu cantar al seu nadó perquè s'adormi cançons com aquesta. Jo crec que no, perquè si no encara s'animarà més. Imagina't que arrenca també a cantar amb ella. No sé. Vinga, va, seguim amb més salutacions d'Enric Font. Al tanto perquè de seguida un clàssic de Taylor Swift, Me. Abans, Meatles. Són els tiets que ens porten Era Això. Perduts a una...

Una d'aquelles cançons que, tinguis parella o no, la cantes a ple pulmó, eh? Mira, he fet un rodolí. El so de Shakira amb Soltera. I mira, bon rotllo, una miqueta de dissabte, no? També, clar, com ha de ser, home. Va, seguim amb més. Com sempre, un plaer acompanyar-te, faci el que faci. Soc l'Enric Fons i hola. Va, que una estoneta, el so que recuperem a càrrec de Dua Lipa amb Elton John, eh? Cold Heart. Abans, mira... Una de les que no ha parat de sonar aquest estiu, en Joan Dausà, amb Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Unim un poble, ja sona el pas doble.
6: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
7: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
8: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
9: Ei, jo també amb molt de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
6: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona.
10: Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
11: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
12: Doncs vés a Mr. D.
11: Mr. D?
12: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
13: Tornar a la rutina. També té coses bones.
6: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat,
6: Ivan Herzog.
14: Fem-nos el costat que ens faci falta.
6: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
10: i li traslladarà les teves preguntes.
14: Que ballarem amb el record.
6: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Places limitades.
6: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
14: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
6: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.
6: La Mercè de RAC 105
1: amb Maria Jaume.
15: M'agradaria ser una mare.
6: El 25 de setembre,
1: des de 8:45 del vespre,
6: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Escoltes tots els èxits de la música.
16: Andy B. Rexha.
17: Andy B. Rexha.
6: Aquest és el so RAC 105.

és una d'aquelles cançons magnètiques que donen un bon rotllo, però descarat, eh? El so de Robbie Williams recuperant el seu Candy. Ole, ole tu! Si és que no para de ballar, és una cosa... Vinga, re, pocs minuts i ja arribarem a les 8, però abans tenim encara bones referències, com per exemple aquesta. La nova del Gin està al costat de Nil Moliner. Amb qui estaràs?

0: ens flipa el so de Karol G i Bruno Mars, que ens ha sorprès a tots i també ens ha enamorat, evidentment, amb Still, que iniciem l'última horeta d'avui.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Sí, sí. Ai, que bonic. Tu, escolta, que estic atontat. Bons minuts a les 8, seguim amb moltes, al tanto, perquè de seguida Ray amb Where is my husband, entre altres també un clàssic, ja podríem dir, de Jessie J i Ariana Grande, que ens porten el seu Bang Bang. Mira, abans, una que hem ballat tots aquest estiu, i a més és de casa nostra. El so del Sutherland amb Tutu Turu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
5: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional, més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
8: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
9: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
10: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
8: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
9: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
10: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
1: La Mercè de RAC 105
0: amb els Catarres. Diumenge sense
1: el 25 de setembre,
0: des de 8:45 del vespre,
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
11: Hi, everyone, it's Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
1: Això és RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.

una d'aquelles propostes elegants que, a més, sempre donen aquest puntet extra de bon rotllo a... Estiguis fent el que estiguis fent. El so de Teddy Swims, una de les més recents, Mr. Know It All. Què, com ho portes? Tot bé, no? Sí. Molts de vosaltres que segur que esteu ja plantejant a sopar, no? Doncs bon profit, que ja, bueno, aquestes hores estaria bé ja fer plans, almenys, eh? Va, al tanto, perquè anem a recuperar una de l'any 2001, ja 25 anys, d'aquesta que ens portava Sofía Lixvestor. Murder on the Dance Floor. Oh, no.

uns altres que ens acompanyaran el pròxim divendres a la Mercè de RAC 105. Són els Amics de les Arts que ens porten això. Segurament t'estimo. Ai, un senyal. Recorda, a l'Avinguda Maria Cristina, a partir de 8:45, el pròxim divendres, t'esperem. I no només estaran els Amics de les Arts, sinó també els Catarres, Maria Jaume, Marcos amb K i els Teràpia de Xoc. Ui, com la liarem, quines ganes. Va, que seguim amb moltes. Salutacions a l'Enric Font. Al tanto, perquè de seguida, una de les noves de Hugel. Amb Ultranaté, Moving on the Sun. Abans, mira aquesta.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
4: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
0: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
3: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
4: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
0: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs vés a Mr. D.
5: Mr. D?
7: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
8: Unim un poble, ja són el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi...

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb els Amics de les Arts.
1: El 25 de setembre.
2: Des de 2:15 del vespre
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Mira, ho dic sempre, que l'Aitana té com una fórmula secreta que fa magnetisme, que connecta amb nosaltres amb aquesta connexió. Sí que potser és això, no sé, potser serà això el secret. En fi, si és que... Vinga, va, que seguim. Salutacions d'Enric Font. El tanto perquè, mira, en res, la companyia de Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti. Però abans, Taylor Swift. Ja que no para, tampoc, eh? No, no. Anem a recuperar el seu Cruel

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: És el so dels Magic i el seu Rule.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Va, amb això pràcticament tocaré el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat. Ja ho saps, demà hi torno a partir a les 2. Aquí com un clau, amb la teva música. Va, no desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet amb bon rotllet i el ritme de la nit. Vinga, va, que jo toco el 2. I t'espero aquesta nit a Sant Feliu de Codines, que la liarem molt grossa. Apa!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Víctor.

0: Another Way, Gigi D'Agostino. No s'ha acut una manera millor de començar el programa. Són les 9, benvingut, benvinguda al ritme de la nit. Go, va! Tiro-ri-ro-ra-ro! Tariro! Vinga, com cada dissabte, família, 3 hores de bon ritme, 3 hores de so dance. Salutacions de part d'Electroguet. Li agafem el relleu a l'Enric Font, que marxa demà més i millor. Fins ara, Enric! Adéu-siau! Mira, ja el tinc. Mira com riu el tio. En fi, amics i amigues, va, que fins les 12, ja saps, 3 hores de grans èxits, 3 hores de la millor música dance de les nostres vides. Another Way ha estat la primera, ja t'aviso, de moltíssimes. Així que prepara't, corda't ben fort, fort, ho diré bé, el cinturó, i et proposo de seguida el Dragostea d'Intei, el Physical d'Alcázar i tantes altres cançonetes. La primera en sonar, un clàssic tan bèstia que m'atreviria a dir que és segurament el gran himne a la resiliència, a la capacitat de superació de l'ésser humà, i no és altra que la cançó de finals dels 70 de Gloria Gaynor. De fet, la pobra estava ingressada en aquell moment sense saber si hi tornaria a caminar. Només et dic això.
1: El ritme de la nit, amb Víctor Huguet.
0: Doncs l'any 79, amb el corsé ortopèdic, va cantar aquesta cançó que es diu I Will Survive. Comencem així. Benvingut.

0: I què feies tu quan això era un èxit? És una pregunta trampa, perquè continua sent un èxit, per favor! Ai, com diria aquell, ai m'ha pillat, eh?
1: Ai m'ha pillat.
0: Ai, ai, ai. El Heaven, de DJ Sammy, a través de RAC 105, en una nova nit magnífica, per cert, de dissabte. Va, que això no s'atura, eh? Alexia, Ice MC, tots aquí fent cua per seguir amenitzant aquesta nit. I ara, una cançó que de ben segur, ja t'aviso, demà si ets a la Bimbo Global Race a primera hora del matí, allà hi serà l'Arnau Mulet i un servidor per compartir amb tu, entre d'altres, cançons com aquesta.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Mai, mai, mai, a cap sessió hi pot faltar, com a mínim, una cançó d'Avicii. Et proposo a RAC 105, el Levels.

0: cervell fa clic i veus la senyal. D'això parla aquesta cançó, el The Sign dels Ace of Base, que ja passa que a vegades t'ho diu tothom, però que fins que no ho veus tu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, no sé quina va ser la senyal o quan va decidir Agnès el que t'explico ara. Però és que la història és molt xula, perquè la següent convidada, com ha dit Agnès, ja tenia l'àlbum acabat. Tenia el treball d'estudi finiquitat quan, no sé per què, doncs un dia van dir amb la seva discogràfica: ei, què tal si anem a l'estudi i anem a fer una cançó així simplement per passar-nos-ho bé? Una cançó per divertir-nos i sense cap tipus de pretensió. Doncs el resultat va ser aquest.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: La seva cançó més important de la carrera, més d'1 milió de còpies venudes, per fer aquest Release Me. Release me.

0: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el...
1: 58.939. 58939.
0: Sèrie...
1: 24024.
0: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Aquest és el ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105.

Tibalera, perfecte per saltar, donar-ho tot, cridar, però també abraçar-te, no?, amb el teu company, amb la teva amiga, amb el teu amic. Té aquell punt sentimental, com totes les cançons de Zed i de Foxes, en aquest cas, que era qui col·laborava amb el productor per fer el Clarity. Vinga, doncs clarament ens anem apropant a les 10 amb la tonteria. No sé com pot passar tan ràpid el temps, la veritat. Això segurament és símptoma de que m'ho estic passant força bé i que tenim bones cançons al ritme de la nit. No desconnectis, perquè a punt arriba Fan Factory amb el Celebration, Cher amb el Belief o aquesta perla de l'any 1999. Agafem la màquina del temps per recordar aquest tema amb tant rotllasso de...

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.

0: Gangnam Style.
1: I encara no hi havia TikTok. Tu imagina't si aquesta cançó hagués sortit amb TikTok. Mare meva, Gangnam Style. The world is mine. Vinga, va, d'aquesta manera comencem una nova hora. 10 de la nit a RAC 105, el ritme de la nit. I mira, precisament, ja que parlem de xarxes, el següent convidat va fer aquesta cançó quan es va crear Facebook. Imagina't, any 2004, David Guetta, The World is Mine. I believe.

0: Eli Llorena, Ole tu.
1: Ole tu. Oh. Ole tu.
0: Agafant el clàssic de Taylor Dane, aquell Tell It To My Heart, traient-li els típics sintetitzadors vuitanters per convertir-lo en aquest clàssic Eurodance. Tell It To My Heart, des de l'any 2002. Va, ara viatgem al 2013, ja ens presentava Ina, que estava molt de moda la romanesa, una cançó amb Daddy Yankee, curiosament, quan els artistes de reggaeton havien de fer cançons dance per estar a la moda. Després va girar-se la truita, malauradament. Aquí tenim a RAC 105, el molt

L'altre dia vaig enganxar la tele fent zapping la pel·lícula de Mamma Mia, però la 2. Quin autèntic desastre. No hi havia per on agafar-la, de debò, horrorosa. Mira que la gusta bé, eh? En fi, la 2, horrible. I veurem què tal la 3. Recordo que s'està fent i vaja, veurem què et surt de tot plegat.

De debò que sembla que fos ahir quan vaig escoltar per primera vegada aquest tema de l'ESO. Vaja, amb la boca oberta, flipant amb els inicis. Clar, aleshores eren els inicis de la carrera del suec amb One Republic i Ryan Tedder, que era qui posava la veu al capdavant de If I Lose Myself. I sí, han passat 13 anys. No va ser ahir, no. No va ser ahir. En fi, el temps passa volant i el so EDM que continua. Per cert, potser la poso demà, eh? Demà al matí, si algú es vol passar per Plaça Catalunya, allà hi serem l'Arnau Molet i un servidor després de la Bimbo Global Race, la cursa de la Mercè, i allà estarem posant temes, posant cançonetes i donant-li una mica de canya quan la gent arribi després dels 10 quilòmetres de la cursa de la Mercè, d'acord? L'Arnau Molet i servidor, així que res, si no tens pla per demà al matí, ja saps, puntuals de 9 a 12, amb cançons, per exemple, qui sap, com aquesta de Calvin Harris.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
2: Amb Víctor Huguet.
1: Només a Rec 105.

Quan parlem de cançons llegendàries, de cançons que no passen de moda, de cançons mítiques, immortals, digue-li com vulguis, ens referim a casos com aquest de l'Ovega. Mambo Number 5, a través de RAC 105, apropant-nos a les 11 d'aquesta nit de dissabte, i com sempre el ritme que no s'atura, Daddy DJ pujant les revolucions i la temperatura de seguida. Abans és el torn d'Axwell i d'Ingrosso. Sun is shining.

0: de dir que la cançó té rotllet, eh?
1: M'encanta.
0: Sí, sí, sóc carioca, sóc brasileiro, amb el dum-dum-dum-dum.
2: Ho fas molt bé.
0: Segur que no sóc l'únic que ho està provant. En fi, agua i amor al ritme de la Bània. On pots gaudir d'aquestes cançons si no és aquí, a RAC 105? No busquis, no.
3: El ritme de la nit. Amb Víctor Huguet.
0: I així encarem la que serà la tercera i, per tant, darrera hora plegats al ritme de la nit amb una cançó tan emotiva com aquesta d'Armin van Buuren. This is what it feels like.

0: de Tamperer i Maya. Maya i de Tamperer, plegats amb el Filet, d'aquelles cançons que sempre ve de recuperar. I més un dissabte nit, ja, camí d'un quart de 12, que no sé quin és el teu pla, potser surts d'un restaurant, potser marxes de casa, camí de, no sé, dissabte nit, alguna cosa faràs.
1: Ui, que peligro!
0: Segur que sí. O potser treballeu, que sé que molts de vosaltres també treballeu. Ole, vosaltres.
2: Ole, tu.
1: Ole, ole tu.
0: Aixecant el país un dissabte nit, clar que sí. Doncs va, per tots vosaltres, sigui quin sigui el teu cas, aquí tenim una cançó d'Stromae, que va ser un absolut èxit l'any 2009. Es diu Alo.

0: Els pèls de punta, tu, amb l'Estei.
1: Ara m'he cagat.
0: No, home, no, cagat no, però els pèls de punta sí, com a mínim. Amb aquesta cançó d'assaig de finals dels 90 seguim avançant i, mira, precisament et recomano això, que et quedis.
2: El ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105.
0: Perquè no em voldria perdre el Living on Video de Paquito, la Round the World dels Daft Punk o aquesta de Colors i Domino. Hold me, kiss me, aquí, a RAC 105, va.

puja. 3, 2, 1 i... Bum! Bum! Toma! Una cançó d'aquelles absolutament increïbles, d'aquelles que ens carreguen sempre d'energia a qualsevol moment, a qualsevol sessió, i per què no, aprofito la vinentesa per dir que és probable que la posi demà per tota aquella gent que finalitza la Bimbo Global Race, la cursa de la Mercè. Demà acaba a Plaça Catalunya i allà tothom qui vulgui s'hi pot passar. Allà serà l'Arnau Mulet i un servidor per posar-te totes les cançons de RAC 105 com aquesta que deixem enrere. Serà Perquè Te Amo, DJ Ozzy, o aquesta altra, també acostuma a ser imprescindible, Ellen Feyou, Party Rock Anthem. Let's go!

0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.

que te veo, ole! Cada vez que te veo, cada vez que te veo. Has d'anar canviant com la veu, saps? T'has d'anar responent a tu mateix. Quanta tonteria, per favor. Negro Can, a través de RAC 105, quan ens apropem a les 12. Mira, demà és probable, potser, que ens veiem pel matí, de 9 a 12, a Plaça Catalunya. Esteu tots més que convidats per l'arribada de la Bimbo Global Race. Allà estarem amb l'Arnau Mulet per punxar les millors cançons, com aquest Cada Vez o com el Forever Young d'Alphaville. Adéu-siau, família, que vagi bé, i gràcies per formar part del ritme de la nit. Chau, chau.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.